0: Ràdio.
1: Clàssics contemporanis.
2: El 91.3.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat. 91.3
1: Ripollet Ràdio.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Ripollet serà, després de l'estiu, una ciutat amb el nucli urbà 100% LED. El passat 26 de maig es van iniciar les obres de renovació de l'enllumenat, amb un període d'execució de 3 mesos i un import de 684.316,97 €. En total, des de l'any 2023, s'haurà invertit 1,2 milions d'euros en aconseguir una xarxa més estable i eficient. Actualment s'estan canviant 1.349 llumeneres, que estan sent renovades amb tecnologia LED d'alta eficiència i representaran un estalvi energètic global del 65%. Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 3 de juliol dos homes de 24 i 37 anys, veïns de Badalona, com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència i intimidació a Ripollet. A més, se'ls atribueixen delictes de conducció temerària, desobediència greu a agents de l'autoritat i pertinença a grup criminal. Els dos homes, amb la cara tapada, havien accedit a una botiga a la Rambla de Sant Esteve i havien amenaçat el responsable amb un martell per sostreure diversos telèfons d'alta gamma que havia exposats a l'aparador. El ripolletenc Sergi Mires, jugador professional d'hoquei patins i entrenador, ha sigut nomenat com a segon entrenador de la selecció espanyola sub-17, que disputarà del 20 al 25 de juliol el campionat europeu a Braga, a Portugal. El combinat espanyol s'enfrontarà en fase de grups el 20 de juliol contra Portugal, el 21 contra França i el 22 contra Itàlia. En aquesta primera fase, l'equip cercarà obtenir un bon resultat de cara a les fases eliminatòries, tot cercant guanyar la gran final del 25 de juliol. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda tenim Bibliolab Creatiu a la biblioteca i també a 6:45 a la Libre hi ha la presentació de Los Umbrales. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Ripollet serà, després de l'estiu, una ciutat amb el nucli urbà 100% LED. El passat 26 de maig es van iniciar les obres de renovació de l'enllumenat amb un període d'execució de 3 mesos i un import de 684.316,97 €. En total, des de l'any 2023, s'haurà invertit 1,2 milions d'euros en aconseguir una xarxa més estable i eficient. Actualment s'estan canviant 1.349 llumaneres que estan sent renovades amb tecnologia LED d'alta eficiència i representaran un estalvi energètic global del 65%. Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 3 de juliol dos homes de 24 i 37 anys, veïns de Badalona, com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència i intimidació a Ripollet. A més, se'ls atribueixen delictes de conducció temerària, desobediència greu a agents de l'autoritat i pertinença a grup criminal. Els dos homes, amb la cara tapada, havien accedit a una botiga a la Rambla de Sant Esteve i havien amenaçat el responsable amb un martell per sostreure diversos telèfons d'alta gamma que havia exposats a l'aparador. El ripolletenc Sergi Mires, jugador professional d'hoquei patins i entrenador, ha sigut nomenat com a segon entrenador de la selecció espanyola sub-17, que disputarà del 20 al 25 de juliol el campionat europeu a Braga, a Portugal. El combinat espanyol s'enfrontarà en fase de grups el 20 de juliol contra Portugal, el 21 contra França i el 22 contra Itàlia. En aquesta primera fase, l'equip cercarà obtenir un bon resultat de cara a les fases eliminatòries, tot cercant guanyar a la gran final del 25 de juliol. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda tenim Bibliolab Creatiu a la biblioteca i també a 6:45 a la Libre hi ha la presentació de Los Umbrales. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio
3: 91.3
4: La millor música. La millor.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Ripollet serà, després de l'estiu, una ciutat amb el nucli urbà 100% LED. El passat 26 de maig es van iniciar les obres de renovació de l'enllumenat amb un període d'execució de 3 mesos i un import de 684.316,97 €. En total, des de l'any 2023, s'haurà invertit 1,2 milions d'euros en aconseguir una xarxa més estable i eficient. Actualment s'estan canviant 1.349 llumaneres que estan sent renovades amb tecnologia LED d'alta eficiència i representaran un estalvi energètic global del 65%. Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 3 de juliol dos homes de 24 i 37 anys, veïns de Badalona, com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència i intimidació a Ripollet. A més, se'ls atribueixen delictes de conducció temerària, desobediència greu a agents de l'autoritat i pertinença a grup criminal. Els dos homes, amb la cara tapada, havien accedit a una botiga a la Rambla de Sant Esteve i havien amenaçat el responsable amb un martell per sostreure diversos telèfons d'alta gamma que havia exposats a l'aparador. El ripolletenc Sergi Mires, jugador professional d'hoquei patins i entrenador, ha sigut nomenat com a segon entrenador de la selecció espanyola sub-17, que disputarà del 20 al 25 de juliol el campionat europeu a Braga, Portugal. El combinat espanyol s'enfrontarà en fase de grups el 20 de juliol contra Portugal, el 21 contra França i el 22 contra Itàlia. En aquesta primera fase, l'equip cercarà obtenir un bon resultat de cara a les fases eliminatòries, tot cercant guanyar a la gran final del 25 de juliol. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda tenim Bibliolab Creatiu a la biblioteca i també a 6:45 a la Libre hi ha la presentació de Los Umbrales. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat. 91.3
1: Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Ripollet serà, després de l'estiu, una ciutat amb el nucli urbà 100% LED. El passat 26 de maig es van iniciar les obres de renovació de l'enllumenat amb un període d'execució de 3 mesos i un import de 684.316,97 €. En total, des de l'any 2023, s'haurà invertit 1,2 milions d'euros en aconseguir una xarxa més estable i eficient. Actualment s'estan canviant 1.349 llumeneres que estan sent renovades amb tecnologia LED d'alta eficiència i representaran un estalvi energètic global del 65%. Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 3 de juliol dos homes de 24 i 37 anys, veïns de Badalona, com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència i intimidació a Ripollet. A més, se'ls atribueixen delictes de conducció temerària, desobediència greu a agents de l'autoritat i pertinença a grup criminal. Els dos homes, amb la cara tapada, havien accedit a una botiga a la Rambla de Sant Esteve i havien amenaçat el responsable amb un martell per sostreure diversos telèfons d'alta gamma que havia exposats a l'aparador. El ripolletenc Sergi Mires, jugador professional d'hoquei patins i entrenador, ha sigut nomenat com a segon entrenador de la selecció espanyola sub-17, que disputarà del 20 al 25 de juliol el campionat europeu a Braga, Portugal. El combinat espanyol s'enfrontarà en fase de grups el 20 de juliol contra Portugal, el 21 contra França i el 22 contra Itàlia. En aquesta primera fase, l'equip cercarà obtenir un bon resultat de cara a les fases eliminatòries, tot cercant guanyar la gran final del 25 de juliol. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda tenim Bibliolab Creatiu a la biblioteca i també a 6:45 a la Libre hi ha la presentació de Los Umbrales. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.

0: Ripollet Ràdio.
1: Clàssics contemporanis.
0: Cançons que volen parlar.
2: La música parla a Clàssics contemporanis.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Ripollet serà, després de l'estiu, una ciutat amb el nucli urbà 100% LED. El passat 26 de maig es van iniciar les obres de renovació de l'enllumenat amb un període d'execució de 3 mesos i un import de 684.316,97 €. En total, des de l'any 2023, s'haurà invertit 1,2 milions d'euros en aconseguir una xarxa més estable i eficient. Actualment s'estan canviant 1.349 llumeneres que estan sent renovades amb tecnologia LED d'alta eficiència i representaran un estalvi energètic global del 65%. Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 3 de juliol dos homes de 24 i 37 anys, veïns de Badalona, com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència i intimidació a Ripollet. A més, se'ls atribueixen delictes de conducció temerària, desobediència greu a agents de l'autoritat i pertinença a grup criminal. Els dos homes, amb la cara tapada, havien accedit a una botiga a la Rambla de Sant Esteve i havien amenaçat el responsable amb un martell per sostreure diversos telèfons d'alta gamma que havia exposats a l'aparador. El ripolletenc Sergi Mires, jugador professional d'hoquei patins i entrenador, ha sigut nomenat com a segon entrenador de la selecció espanyola sub-17, que disputarà del 20 al 25 de juliol el campionat europeu a Braga, Portugal. El combinat espanyol s'enfrontarà en fase de grups el 20 de juliol contra Portugal, el 21 contra França i el 22 contra Itàlia. En aquesta primera fase, l'equip cercarà obtenir un bon resultat de cara a les fases eliminatòries, tot cercant guanyar la gran final del 25 de juliol. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda tenim Bibliolab Creatiu a la biblioteca i també a 6:45 a la Libre hi ha la presentació de Los Umbrales. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio. Aquest estiu, Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Ripollet serà, després de l'estiu, una ciutat amb el nucli urbà 100% LED. El passat 26 de maig es van iniciar les obres de renovació de l'enllumenat amb un període d'execució de 3 mesos i un import de 684.316,97 €. En total, des de l'any 2023, s'haurà invertit 1,2 milions d'euros en aconseguir una xarxa més estable i eficient. Actualment s'estan canviant 1.349 llumaneres que estan sent renovades amb tecnologia LED d'alta eficiència i representaran un estalvi energètic global del 65%. Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 3 de juliol dos homes de 24 i 37 anys, veïns de Badalona, com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència i intimidació a Ripollet. A més, se'ls atribueixen delictes de conducció temerària, desobediència greu a agents de l'autoritat i pertinença a grup criminal. Els dos homes, amb la cara tapada, havien accedit a una botiga a la Rambla de Sant Esteve i havien amenaçat el responsable amb un martell per sostreure diversos telèfons d'alta gamma que havia exposats a l'aparador. El ripolletenc Sergi Mires, jugador professional d'hoquei patins i entrenador, ha sigut nomenat com a segon entrenador de la selecció espanyola sub-17, que disputarà del 20 al 25 de juliol el campionat europeu a Braga, a Portugal. El combinat espanyol s'enfrontarà en fase de grups el 20 de juliol contra Portugal, el 21 contra França i el 22 contra Itàlia. En aquesta primera fase, l'equip cercarà obtenir un bon resultat de cara a les fases eliminatòries, tot cercant guanyar la gran final del 25 de juliol. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda tenim Bibliolab Creatiu a la biblioteca i també a 6:45 a la Libre hi ha la presentació de Los Umbrales. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio. Canta 1.3

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Ripollet serà, després de l'estiu, una ciutat amb el nucli urbà 100% LED. El passat 26 de maig es van iniciar les obres de renovació de l'enllumenat, amb un període d'execució de 3 mesos i un import de 684.316,97 €. En total, des de l'any 2023, s'haurà invertit 1,2 milions d'euros en aconseguir una xarxa més estable i eficient. Actualment s'estan canviant 1.349 llumaneres, que estan sent renovades amb tecnologia LED d'alta eficiència i representaran un estalvi energètic global del 65%. Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 3 de juliol dos homes de 24 i 37 anys, veïns de Badalona, com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència i intimidació a Ripollet. A més, se'ls atribueixen delictes de conducció temerària, desobediència greu a agents de l'autoritat i pertinença a grup criminal. Els dos homes, amb la cara tapada, havien accedit a una botiga a la Rambla de Sant Esteve i havien amenaçat el responsable amb un martell per sostreure diversos telèfons d'alta gamma que havia exposats a l'aparador. El ripolletenc Sergi Mires, jugador professional d'hoquei patins i entrenador, ha sigut nomenat com a segon entrenador de la selecció espanyola sub-17, que disputarà del 20 al 25 de juliol el campionat europeu a Braga, Portugal. El combinat espanyol s'enfrontarà en fase de grups el 20 de juliol contra Portugal, el 21 contra França i el 22 contra Itàlia. En aquesta primera fase, l'equip cercarà obtenir un bon resultat de cara a les fases eliminatòries, tot cercant guanyar la gran final del 25 de juliol. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda tenim Bibliolab Creatiu a la biblioteca i també a 6:45 a la Libre hi ha la presentació de Los Umbrales. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.

El 91.3, només clàssics contemporanis. Bum, bum, acalaca, laca, bum, bum, bum.

91.3 FM, Ongo Bongo. FM, Ongo Bongo.

sademe.

demand.

not.

Bongo, bongo, bongo.